0: Radio Mallorca, Cadena Ser.
1: ¿Estamos a tiempo de salvar el planeta? 10 y 11 de junio en Svaluar Museu eForum 2026. Ven a debatir sobre sostenibilidad, innovación y cambio climático con expertos como el climatólogo de Televisión Española Jacob Petrus o el oceanógrafo Ricardo Aguilar. Analizaremos el futuro de nuestros recursos hídricos y la salud del Mediterráneo. Inscríbete gratis en emallorcaexperience.com. Con el apoyo de la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia, Agència d'Estratègia Turística, Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Garden Hotel El Grup, Autoridad Portuaria de Balears, Globatecnic, Melchor Mascaroa, Enor y Saica Natur.
2: ¿Te han dicho que tienes poco hueso y no pueden ponerte implantes?
3: En Quirón Salud Dental, con All-on-4, tus dientes fijos el primer día.
2: La mejor solución estética y funcional, con sedación y sin dolor, realizada por un equipo multidisciplinar acreditado con la seguridad de un entorno hospitalario.
3: Pide tu cita en Quirón Salud Dental y el doctor Ginebreda, embajador y formador internacional de All-on-4, te hará un estudio sin compromiso.
4: Sou els que no mirau mai al rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
5: Destinam més de 30 milions d'euros a modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
4: Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.

0: Eso habrá que contar algún día, no mañana, porque mañana no hay fútbol.
1: Ah, ¿no?
0: No, pero tenemos, de 7 a 8 tenemos un proyecto que pone en marcha la SER la próxima semana para mirar al futuro, que se titula Seremos, y que ocupará el espacio natural del acontece que no es poco y de lo que queda del día.
1: Muy bien.
0: Oportunidad tendremos para seguir el hilito de lo que hemos dejado plantado hoy.
1: Muchas gracias,
0: Un beso,
1: Carlos.
0: Nieves.
1: Gracias.
0: Próximo día te haremos un poquito más, venga.
1: Vale.
0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Palma va a reunir mañana a la Junta de Seguridad Local para coordinar el desalojo de la antigua prisión de Palma. La portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha dicho hoy, ahora, que se va a dar una salida a todos los moradores, incluidos los que se encuentran en situación administrativa irregular. La fecha se tendrá que fijar de acuerdo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tendrán que prestar auxilio a la policía para ejecutar ese desalojo. Y una vez se vacíe el recinto, se tapiará para evitar nuevas ocupaciones. Lo ha explicado hoy así Mercedes Celeste.
4: Fins al mateix moment de l'actuació, els serveis socials continuaran informant i facilitant-los l'accés als recursos que hi ha disponibles. Una vegada executat aquest desallotjament, l'Ajuntament procedirà al tapiat i assegurament del recinte per evitar noves ocupacions i garantir-ne la seguretat. I també es reforçaran amb mesures de seguretat addicionals, com pugui ser instal·lació de càmeres de videovigilància.
3: Bueno, pues a todo esto, Médicos del Mundo Baleares advierte de un aumento de personas por las calles sin hogar después de ser desalojadas de la cárcel. Denuncian además que el desalojo no es la solución. Insisten en ese mensaje. Esther Callizo es coordinadora de Médicos del Mundo en Baleares.
5: Vivían aquí desde hace mucho tiempo y no tienen recursos económicos suficientes como para poder plantearse alquilar un piso o una habitación. Además, con toda la carga de vulnerabilidad que ellos tienen, que tampoco les facilita encontrar un piso compartido, por ejemplo. Y la mayoría son personas solas. Algunas están trabajando, algunas no, y están en situación de máxima vulnerabilidad. Entonces, para ellas sí que es muy complicado encontrar un recurso habitacional por su cuenta, evidentemente, o también trasladarse a Península porque no tienen red.
3: Y una voz más, el obispo de Mallorca, Sebastián Taltabulla, ha defendido que la acogida de las personas afectadas tiene que hacerse de manera personalizada y también en pequeños grupos. Dice además que cada caso requiere una atención específica.
6: No podem rebre massivament 100 persones perquè no sabríem on posar-les, sobretot perquè hem de tenir atenció molt particular a cada un d'ells. Nosaltres estem disposats a acollir-los en petits grups, col·locar-los en els espais que tenim, que són uns quants, que estan plens, però que mirarem de resituar les persones per acollir-los acollint a poc a poc. De moment, no se mos ha facilitat cap ningú per acollir. Jo sí que ho he rebut a nivell personal. He rebut algun d'ells que m'han dit que vol ser acollit i serà acollit i respost.
3: Es miércoles 3 de junio y más asuntos del día. Las obras del centro de baja exigencia de Asgore, con una infraestructura para dar respuesta a personas en riesgo de exclusión social en Ibiza, están paralizadas desde el pasado mes de diciembre por el uso de materiales de baja calidad. Radio Ibiza, cuéntanos, Joan Tur.
7: Desde el Ayuntamiento de Ibiza se ha estado negociando con la empresa adjudicataria Tecopsa, exigiendo una serie de medidas como llevar a cabo un refuerzo estructural que garantice la seguridad. Estaba previsto que los trabajos se retomaran el pasado lunes, pero no se ha acabado de cerrar un acuerdo. Las obras de este centro, proyectado para personas en riesgo de exclusión social, tienen un coste de casi 6 millones de euros. Se cuenta con financiación del Consell de Ibiza. Los trabajos empezaron en julio de 2025 y tenían un plazo de ejecución de un año. Se trata de una infraestructura que lleva dos décadas reclamándose para dar respuesta a las necesidades sociales de la isla y tendría capacidad para acoger a 73 personas. El Grupo Socialista ha exigido hoy responsabilidades, pide que se retomen de inmediato los trabajos con las condiciones condiciones de seguridad adecuadas. Elena López es la portavoz del PSOE en el Consell d'Eivissa.
1: Aquesta paralització d'obres que el Partit Popular mos ha amagat des de fa més de 5 mesos, fa pràcticament mig any que aquesta instal·lació tan necessària està paralitzada per deficiències en la construcció.
3: Más asuntos a vueltas con la limitación de vehículos en Mallorca, con ese debate, promesa, recordemos, del Partido Popular, del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y que ha incumplido. El PSOE ofrece sus votos a Marga Proens para aprobar esa limitación vía decreto ley este mismo viernes. Amanda Fernández, PSOE.
8: No poden deixar passar una legislatura més, perquè queda un any. Per tant, la senyora Proens, que a vegades diu que no té majories suficients per aprovar segons quines mesures turístiques o de saturació, deixar mal i clar que el Partit Socialista dona els seus vots per poder dur endavant aquesta mesura ja, que ja se pugui fixar el sostre de vehicles que poden entrar.
3: I per... què dice el Partido Popular? Bueno, pues Sebastià Sagreras cree que el PSOE està celoso.
9: Si no fos perquè estem és important, seria per posar-se a riure. Jo ho he dit altres vegades, crec que el Partit Socialista està profundament gelós de que les mesures per la contenció turística a les Illes Balears les prengui el Partit Popular.
3: Más cosas. Meliá deja de operar en 15 hoteles de Cuba tras el ultimátum de Estados Unidos. La hotelera mallorquina sigue así los pasos de Iberostar. Dicen desde Meliá que el impacto es limitado, ya que los establecimientos se encuentran actualmente cerrados y carentes de actividad. Y en sucesos, un niño de 2 años ha resultado herido muy grave al caer desde un primer piso esta tarde en Inca. Está ingresado en estado crítico en zonas pasas. Policía local y la Guardia Civil han acudido al lugar del suceso. Están investigando lo ocurrido.
10: Firme te ofrece la información del deporte.
3: Con Alberto Hernando, adelante, buenas tardes.
11: Hola Chus, ¿qué tal? Buenas tardes. Se cumplen 10 años hoy del fallecimiento de Luis Salom, el joven piloto mallorquín. Hoy con nosotros ha estado María Orrac, la madre del mexicano, así le apodaban.
12: Sí, no nos podemos quedar anclados en aquel terrible día. Eso sería una tortura. Sería injusto para Luis, porque Luis vino a darnos mucha felicidad. Entonces, si está por ahí, como yo quiero creer que está, ¿qué mensaje le mandaría? ¿Que vino aquí a hacernos desgraciados cuando fue todo lo contrario? Vino a darnos 24 años de pura felicidad.
11: Además, relativo al Mallorca, Vedat Muriqi tiene un precontrato acordado con el candidato a las elecciones del Fenerbahce. Si este fin de semana se alza con la presidencia, podría ser inminente la llegada del kosovar al conjunto turco.
3: Gracias, Alberto.
13: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas. Fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme. Comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
3: Pues nada, en 20 segundos tiempo para la economía aquí en la Ventana de Baleares.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
15: tuya,
14: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
17: Variables con Tomeu Cantallops.
3: Un mes más con nosotros, Tomeu Cantallops. Tomeu, ¿qué tal? ¿Cómo va?
18: Hola, ¿cómo está Chus? ¿Cómo está Omich?
3: Bueno, se está hablando mucho del término productividad en la economía y para esclarecer un poquito este concepto vamos a hablar esta tarde de un informe que precisamente ha salido a la luz, que hemos conocido en Cataluña, acerca de si el modelo productivo actual es sostenible o si, por el contrario, habría que revisarlo, habría que actualizarlo. El informe en cuestión es el informe Fénix. Vamos a hablar un poquito de este informe. informe, Tomeu, ¿cómo aparece ese estudio y quiénes son sus autores y cuáles son los motivos?
18: Sí, exacte, has d'agrair que aquests autors s'hagin ajuntat per fer aquest informe, i és de justícia dir-nos, el coordinador d'aquest informe és en Xavier Roig, hi ha un que és redactor, que és en Xavier Quadres, en Modest Guinjoan i en Miquel Puig, i han estat assessorats també per altres tres economistes, tots molt importants, en Jordi Galí, que ha sonat alguna vegada per Premi Nobel d'Economia, atenció, Guillem López Casanovas, menorquí, conegut d'aquesta terra, i en Jaume Ventura. Aquests economistes es van juntar per una certa preocupació que tenien ells com a estudiosos, com a científics, de veure el deteriorament que ha hagut a Catalunya del model productiu com a conseqüència d'aquesta economia de serveis que està muntada l'economia catalana. I és important que parlem d'això, perquè aquest informe és perfectament vàlid per a les nostres illes. Uh-huh. Per tant, sí que faré referència a quasi tot el programa en això. Llavors, el concepte de productivitat, com tu deies abans, aquest informe el toca bastant. Hem dit altres vegades aquí, però per ser senzill, productivitat del treball seria en grans trets el producte interior brut general dividit per les hores treballades per aconseguir aquest PIB. Però en un cas particular, perquè sigui més entenedor, podríem dir que si una empresa fa 10 portes, suposem, o 10 unitats de lo que sigui, i s'està 5 hores per fer aquestes 10 portes, la productivitat és de 2, 10 dividit per 5. Per a un moment determinat resulta que per fer aquestes 10 portes només s'utilitzen 4 hores. Notícia important, voldria dir que la productivitat ha augmentat a un 2,5. Això significaria que per qüestions de que els treballadors han fet cursos de formació, perquè l'empresa ha posat uns recursos en el seu abast per tècniques d'organització, l'empresa és més productiva, el treballador és més productiu. Això és molt important actualment en economia, i és aquí on aquests autors han posat el dit a la llaga. L'economia catalana està perdent, igual que l'economia de les illes, està perdent a massa forçades productivitat en relació a les altres regions europees importants que ens podríem comparar, i en relació a la mitjana europea. Això té una forta relació amb el que també hem parlat qualque vegada. No és important actualment ara dir que un país creix i que el PIB ha tingut un gran creixement. Tot això era bo antigament, però el problema és que el que ha d'anar bé és el que es vol pels ciutadans, és el benestar. I aquest benestar ve donat per aquest PIB total dividit per població. I aquí, que se diu el PIB per càpita, el producte interior brut per càpita. Aquest és el que ens interessa de veres, i aquest és el que ha d'anar bé a tothom. Què ha passat aquí? Ha passat que el concepte d'immigració per tal d'atendre tota aquesta demanda de lloc de feina, d'ocupació de molt baixa productivitat i de molt poc valor afegit, que és el que crea aquest sector bàsicament nostre, que és el sector turístic, ha fet que aquest producte interior brut hagi empitjorat cada vegada, perquè hi ha molt poc valor afegit. Clar, això preocupa, perquè parlen de Catalunya, aquest sector industrial era molt important antigament, i aquest sector industrial s'està deteriorant i han vist quasi a la seva desaparició.
3: Lo cierto es que ese concepto de productividad, como comentábamos antes, en algunos casos, ¿verdad?, y en algunos sectores especialmente, convendría actualizarlo, ¿no? Convendría revisarlo. Ha quedado un tanto obsoleto, podríamos decir.
18: Sí, efectivament. Hi ha sectors que s'han quedat endarrerits en el seu càlcul, en els mateixos càlculs. L'empresa no fa els càlculs així com toca, no s'ha d'una quantitat analítica que és determinant per veure si una empresa va bé o no, també, i convendria posar més en ment en aquest concepte de productivitat.
3: Hay recetas y hay posibles soluciones para corregir esta situación.
18: Sí, sí, efectivament, això. Hi ha un altre concepte que apareix en aquest informe, que és el concepte de salari subvencionat, que és el que ha produït tota aquesta derivada. Uh-huh. I és que per davall un determinat nivell salarial que els autors calculen a uns 35.000 euros, o sigui, per davall d'aquests 35.000 euros, les aportacions a la seguretat social, ja sigui per treballador, ja sigui per l'empresa, més els imposts directes a IRPF i IVA, no cobreixen el cost de servei públic que el treballador i la seva família necessita. Per tant, d'aquí que s'està parlant d'aquest salari subvencionat, això no és gens interessant, convé de totes que cada vegada els ingressos fiscals per la feina siguin superiors perquè precisament puguin cobrir aquest cost. Sí que hi ha solucions perquè aquests autors també els activen. Per exemple, s'hauria de limitar el concepte d'ajudes fiscals. Què vol dir això? Que hi ha sectors, per exemple, com el sector de turisme, que té un IVA reduït. També, per exemple, l'augment de salari mínim interprofessional s'hauria de dur a un límit que fes que els salaris fossin perfectament normals per poder tenir una seguretat social i una fiscalitat correcta per aportar a tot l'estat. També gestionar la immigració en criteris de qualificació i d'augment de productivitat. El coneixement de la llengua també seria interessant a la gent que ha de venir a fer feina aquí. Unes altres receptes que també proposen és reduir la capacitat turística per davall de la seva demanda. És a dir, això significaria, dic clar i ràpid, baixar l'oferta turística, perquè ja us ho hem dit moltes vegades, són molts ja, no? Sí. També hi ha altre tipus de mesures, però que no són tan directament relacionades ja amb aquest informe, que és a lo millor baixar una mica, no penalitzar tant les rendes elevades via IRPF, perquè això fa que també els sectors que podrien venir de rendes altres se retreguin de venir aquí i de, per exemple, ocupar altres llocs de feines que no estan precisament en els llocs de sector serveis. Uh-huh. Per tant, hi ha una sèrie de receptes que són complicades de prendre perquè hi ha molts sectors i molta gent afectada.
3: Muy bien, pues Tomeu Cantallops, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, como siempre, y te esperamos el mes que viene.
18: Muy bien, gracias.
3: Y a ustedes les esperamos el jueves. El jueves volveremos a abrir la ventana, como siempre, a partir de las 7:20 de la tarde. Mañana jueves, no, el viernes. Con Juan Andrés Sánchez, como siempre, al frente de la dirección técnica. Nos vemos el viernes. Nos escuchamos. Hasta luego. Adiós.
2: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.